0: recuperación de muchos desaparecidos, recuperar la memoria que está actualmente amenazada por las políticas de Partido Popular y Vox, que han derogado la Ley de Memoria Democrática, concebida para eso, para la reparación de lo que pasó en un sentido de justicia y para avanzar con garantías de la no repetición. Saludamos en primer lugar a María Antonia Oliver, que es la presidenta de Memoria de Mallorca. Muy buenos días.
1: Hola, buen día.
2: El décimo aniversario de la Ley de Fosas coincide con la derogación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Tienen hoy motivos para celebrar?
1: Bueno, han de commemorar això, sí, el que s'ha aconseguit amb aquesta llei, això és molt positiu. Pràcticament totes les forces de la repressió aquí a les Illes Balears estan assumades. I ha estat gràcies a aquesta llei. Vull dir que això s'ha de celebrar, però també és cert que no només ens poden limitar a recuperar restes de persones assassinades. Cal tenir en compte que també s'ha de recuperar la seva memòria i no va una cosa sense l'altra. La llei de fosses és complementària a la llei de memòria democràtica. Si se va separar en aquell moment va ser perquè nosaltres, les entitats de memòria, li varen demanar a la ponent que ho fes molt ràpid perquè la gent gran se mos estava morint i ja preveïm que l'altra llei seria més complexa. Vaja, l'altra llei. Els altres elements que composen la memòria democràtica serien més complexes, no? Mm-hmm. I el que volíem era que havia, de fet, una se va aprovar l'any 2016 i l'altra, el 2018, aposta, no?, perquè era més complexa, perquè hi havia més coses. La memòria no només són les sumacions, hi ha moltes coses més àmplies. Per tant, no entenem. Serà un dia de commemoració, però també serà un dia de condemna en el fet de que el govern de les Illes Balears hagi estat capaç de pactar amb un partit de l'extrema dreta per derogar una llei que ningú havia protestat i que l'únic que feia era otorgar drets.
2: Antonia Estarellas defendia en el Parlament que és una derogació que se ha llevado a cabo a nivell democràtic, ¿no? Por supuesto que sí, que és democràtic votar per la derogació de una llei. Lo que pasa que no todo lo democràtic nos resulta positivo o resulta beneficioso para la mayoría de la población, y esta llei en particular solo perjudica a quienes queremos esa reparación, esa justicia social, esa garantía de la no repetición de lo que ocurrió. ¿Y quién puede estar en contra de eso? ¿A quién ofende esta ley? ¿A la extrema derecha?
1: Sí, és extrema dreta, clar. És extrema dreta perquè, si tu si vos fixeu, ara no tinc aquí el document, no? Però la llei que ha servit per derogar aquesta llei és una llei que va redactar el Partit Popular de Vox, i si vosaltres llegiu, és lamentable, és una ofensa gravíssima a totes les víctimes, a totes les víctimes, i també és una ofensa gravíssima a tots els demòcrates. I, bueno, jo crec que és una manera, una altra vegada, de voler-nos ficar dins el cap al relat franquista de com van passar les coses, no? És molt greu, eh? Gravíssima. Realment aquesta llei no l'havia protestada ningú. La societat mallorquina l'havia acceptada de bon grau. Com en societat madura que és, hi ha temes democràtics. Ningú havia dit res en contra, no havia fet mal més que no havia fet més que coses bones. Faltava per desenvolupar moltíssim encara molts aspectes. Jo crec que inclús que s'havia de canviar alguns articles que nosaltres pensàvem que s'havien d'anar molt més enllà. Però no feia mal a ningú. I si el Partit Popular hagués volgut canviar algun article que no estàs d'acord, bueno, nosaltres igual tampoc estaríem d'acord, però ho entendria. Ara, derogar tota una llei, que ningú, excepte un 13% del Parlament, que l'extrema dreta ha demanat derogar, me pareix molt fort.
2: El Partido Popular, con Vox, derogaron esta ley, la ley de memoria. El Partido Popular defendía entonces, y todavía defiende, que cumple con la política primordial, así lo dicen, con respecto a la memoria, con el mantenimiento de esta ley de fosas. ¿Cumple el Partido Popular con la política de memoria primordial, así como le llaman ellos, que es la recuperación de los cuerpos de la víctima? ¿Se ha aplicado correctamente la ley de fosas en esta legislatura?
1: No, en absolut. Estan fent les coses d'amagar, si en fan qualcuna, en silenci, sense que hi hagi convocatòries de les comissions. Les comissions són les que desenvolupen la llei. I nosaltres, que hi ha experts, hi ha entitat de memòria, familiars de víctimes, etc., no ens entran de res, ho sabem tot pel mitjà de comunicació o un minut abans que surtin el mitjà de comunicació, que se mos avisa per correu electrònic. No hi ha comunicació, està rompuda completament. S'ha tancat la Direcció General de Memòria Democràtica, s'ha tancat l'oficina que aquesta havia creat d'atenció a les víctimes, no hi ha assessorament jurídic, no hi ha informació per part de l'administració en els familiars de les víctimes. És complicadíssim contactar amb ells perquè te puguin fer l'ADN. Tot està mal fet, està embastat i està sense col·locar les